0: RTL La Marella.
1: La Marella da Dots, vo que per raps e finanzas, e scuches vo intorn con quelles, una Marella sur dels Marenghins. Doque differenzas trenter omens e duones in connex culs raps, pera schon, quedo studis e statisticas ci dicen, ce raps vengen suvenz administros in prima lingia de domens. E ce ver 30% delas duones in Svizzera sum dependentes finanzielmente de lur partenaris, e per tucedes dobelusche suvenz, de povertet zieva la pensium. La Marella da Fabia Caduff et Anna Serarda Campel muesa per qualò cun agiut da d'istoricres, sociologes ed impustüt cun un experte da finanzas. Scuches fa urden culs raps. Gia vus bun vertiment.
2: La Marella.

Vischnanca Cimora, dad Antonia Sonder. Il tren porta davent ils onz e cun els ils nosvils, ed els nem bec plecò. Il vent porta davent il tren e cun els ils nos giovens, ed els na turnen bec ple. Il vent ed il tren turnen e portano tirs ils oters, ciom bec riesch's e pendan.